0: que no em dis.
1: Mano, vaig a calves.
0: Són a la sang, jo dos ets ui, Steve.
1: Mano, vaig a calves.
0: Sóc magó, mano, és que sí.
1: Mano, vaig a calves.
0: Mano, vaig a calves.